0: Vale, va, farem-ho amb l'inglès aquí del curs, vale? Al final, durant el bany, hem treballat el vocabulari tècnic perquè vam entendre situacions relacionades amb el cicle del curs i amb el futur professional. Vale? Intentem fer un bon listening. Estiguem atents, hi hagi molt silenci i us vagi. Vale?
1: Uf, menudo listening, qué difícil. El inglés será necesario para Marina si quiere ir a una feria internacional de ganado o maquinaria o si quiere hacer tratos con algún proveedor.